0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 3. 25 anys.
2: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
0: Ràdio Capital. 25 anys. Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que les fortes tempestes que han afectat Catalunya aquest dijous a la tarda han provocat 300 trucades al telèfon d'emergència 112 relacionades amb 115 incidències, moltes d'elles concentrades a les comarques del nord del país. A les comarques de Girona, la Selva ha estat una de les més afectades, amb prop del 10% dels avisos registrats. La majoria de les incidències han estat causades per inundacions en baixos, carrers, amb burnals col·lapsats, que caiguda d'arbres i de branques, així com desperfectes en elements del mobiliari urbà, com ara cables o pals de llum. I la policia local de Castell d'Aro, Platjaro i Segró va detenir el passat 4 d'agost a dues persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública després d'interceptar un vehicle que havia intentat evitar un control policial. L'actuació es va produir cap a les 4 de la tarda en el marc d'un dispositiu específic per detectar activitats relacionades amb el transport il·legal de viatgers, els coneguts com a taxis il·legals. El control formava part d'una campanya destinada a reforçar la seguretat dels usuaris i garantir el compliment de la normativa. I els organitzadors de l'Onco Music Fest i del Costa Beats han lliurat aquest dijous al matí un donatiu de 18.141 euros als serveis de salut integrats del Baix Empordà. L'aportació es destinarà al projecte d'humanització de l'Hospital de Dia Mèdic de l'Hospital de Palamós, una iniciativa que busca transformar aquest espai en un entorn més confortable, acollidor i adaptat a les necessitats del pacient. L'acte de lliurament s'ha celebrat a l'edifici Fleming amb la participació del director general dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Xavier Pérez, i representants dels dos festivals. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
9: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més. Felicitats.
2: Ràdio Capital. 25.

deia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que les fortes tempestes que han afectat Catalunya aquest dijous a la tarda han provocat 300 trucades al telèfon d'emergència 112 relacionades amb 115 incidències, moltes d'elles concentrades a les comarques del nord del país. A les comarques de Girona, la Selva ha estat una de les més afectades, amb prop del 10% dels avisos registrats. La majoria de les incidències han estat causades per inundacions en baixos, carrers, amb burnals col·lapsats, que caiguda d'arbres i de branques, així com desperfectes en elements del mobiliari urbà, com ara cables o pals de llum. I la policia local de Castell d'Aro, Platjaro i Segró va detenir el passat 4 d'agost a dues persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública després d'interceptar un vehicle que havia intentat evitar un control policial. L'actuació es va produir cap a les 4 de la tarda en el marc d'un dispositiu específic per detectar activitats relacionades amb el transport il·legal de viatgers, els coneguts com a taxis il·legals. El control formava part d'una campanya destinada a reforçar la seguretat dels usuaris i garantir el compliment de la normativa. I els organitzadors de l'Onco Music Fest i del Costa Beats han lliurat aquest dijous al matí un donatiu de 18.141 euros als serveis de salut integrats del Baix Empordà. L'aportació es destinarà al projecte d'humanització de l'Hospital de Dia Mèdic de l'Hospital de Palamós, una iniciativa que busca transformar aquest espai en un entorn més confortable, acollidor i adaptat a les necessitats del pacient. L'acte de lliurament s'ha celebrat a l'edifici Fleming amb la participació del director general dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Xavier Pérez, i representants dels dos festivals. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Mana, mana.
7: Maxil·la Estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Mana, mana.
7: Maxil·la Estètic.
9: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com. Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
1: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchestra i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés.
12: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi. Messi.

0: Quina calor que fa.
1: Quina calor que fa.
0: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: Aquesta és d'aquelles que no et pots treure del cap, eh? Hugel, Jamaican, bam, bam.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ella és Olivia Dean i això, So Easy to Fall in Love.

0: ja conèixer Ràdio Capital,
1: per què no ho expliques als teus amics?
0: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
6: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
7: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
8: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: El 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians.
1: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
0: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
0: Informació i entrades a visitbegú.com.
1: Fira d'Indians a Begú.
2: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
3: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
2: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
6: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
8: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
7: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
9: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
10: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
11: Avui una jornada plenament assolellada.
12: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
13: Ràdio Capital.
12: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars, des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que...

0: lloc on l'Empordà s'estén davant teu. On el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Masgeli. Un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Masgeli, a Pals. Vine i viu Masgeli en tots els sentits.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés. 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
8: Ràdio Capital.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. You're such a pure idea.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest divendres. Detenen un jove per una agressió sexual a una menor en una casa de colònies de Palamós. La investigació també ha permès arrestar dos joves més per la seva presumpta implicació en el furt de tres telèfons mòbils i en l'entrada il·legal al recinte. Els fets els investiga la policia.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori violent en un habitatge de Castellaro. Ahir a la tarda, diversos assaltants amb la cara tapada van entrar a casa d'una dona d'uns 70 anys, la van lligar i li van robar prop de 50.000 euros. Segons han avançat RAC1 i ha confirmat el diari de Girona, l'atac va passar cap a la tarda. La policia manté oberta la investigació per aclarir com va actuar el grup. Les fortes tempestes d'aquest dijous a la tarda han deixat prop de 300 trucades al telèfon d'emergència 112. Els avisos han estat per més de 100 incidències arreu de Catalunya, sobretot al nord del país. A les comarques gironines, la Selva ha estat una de les zones més afectades i ha concentrat prop d'un de cada 10 avisos registrats.
4: Les comarques gironines han presentat 79 solars a la segona convocatòria de la Reserva Pública de Solars. El pla l'impulsa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Aquests terrenys permetrien aixecar 1.420 habitatges protegits de lloguer assequible. És una de les xifres més altes de Catalunya. Dels solars presentats, 55 els gestionarà directament l'administració.
5: I tot seguit la previsió del temps per aquest divendres.
6: Al Baix Empordà i la costa, el cel s'anirà tapant amb intervals ennuvolats. Ara fa entre 23 i 24 graus amb vent fluix. La calor pujarà fins als 35 graus a l'interior i als 30 a la costa, amb nits suaus, entre 22 i 24 graus. Demà i els pròxims dies, més núvols i calor intensa.
5: I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
9: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
10: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
11: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el màrquet més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: Ràdio Capital. 25 anys.
17: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

0: marxo a la platja.
1: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
0: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
3: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
4: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
10: Del nostre web.
9: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Energia positiva, d'aquella que ens agrada, de la mà dels britànics Bastille, amb això que s'anomena Save My Soul, sona a Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
7: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
0: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
1: Amb Marc Clapés.
0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
1: La primera llista.
9: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
11: La millor música
12: la
11: del
12: millor
11: món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Posem una mica de sol de ràdio aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
1: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
3: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Mana, mana. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25

0: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
1: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Italia a casa teva.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matler Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matler Origen de Sant Feliu. En Matler Origen, el gust és nostre.
4: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
5: Hi ha un moment
6: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
5: perquè saps que no ho entendràs,
6: perquè et canses d'esperar
5: i de no saber exactament
6: què estàs pagant.
7: I si fos fàcil?
5: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
6: sense sorpreses.
5: Parles amb persones i saps en tot moment
6: què tens contractat.
5: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
8: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 2:15 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
5: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Manòmena. Maxil·la Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
9: Manòmena.
10: Maxil·la Estètic.
11: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
12: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
13: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
14: De cap a cap, amb Joan Bosch.
15: Què tal, amics? Bona tarda. Des d'ara i fins les 7 us parla Joan Coll, el substitut ja oficial d'en Joan Bosch. Què? Heu notat refrescada d'avui, després de les pluges d'ahir? És divendres 7 d'agost del 2026 i això és De Cap a Cap, el ràdio show de les tardes de les comarques gironines. Avui ens acompanyarà Francesc Sánchez Carcassés per explicar-nos els principals festivals de música d'aquest cap de setmana. I també parlarem de les tempestes d'ahir i de la previsió del temps amb l'Isaac Vilà, el nostre meteoròleg de confiança. Amb en Pere Puigbert anirem fins a l'hort, com sempre, i ens portarà de nou una fruita o verdura de temporada. En Jordi Grau ens comentarà la notícia de la setmana en clau gironina i amb en Jordi Pagès arriba una nova entrega del seu Boogie Nights. A banda, parlarem amb la Gemma López, directora de la Industrial Market, i amb la Núria Serra, de Clova i Cava, a l'espai de BSF d'aquesta setmana. I com cada De Cap a Cap, avui també tenim Pregunta del Dia.

0: estem ben entrats en el mes d'agost, mes de moltes celebracions, i és per això que avui es preguntem quina és la millor festa major de les comarques gironines. Va, envieu-nos les vostres respostes via WhatsApp o trucada al telèfon multiusos del programa.
1: 972 313 702.
0: I vinga, nosaltres comencem amb alegria, que ja és divendres!

0: Xico Sánchez i Carcassés.
1: Xico, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Joan Coll. Segur que Joan Bosch també, de Joan Bosch a Joan Coll. I tot que serà el divendres a la tarda, un cap de setmana esplèndid, després d'una mica de tormenta ahir, Joan?
1: Doncs sí, arreu de les comarques gironines va afectar alguns indrets més que d'altres, però sí que la Selva, la Garrotxa, Gironès, i després de Rafiló també Baix Empordà i una mica l'Alt Empordà, però déu-n'hi-do, ahir va tempesta d'estiu, eh?
2: Sembla que s'ha acabat, jo sempre segueixo d'una mica el que comenteu del temps, sembla que tindrem un cap de setmana fantàstic i com que hem d'aprofitar l'estiu, tot i aquesta calorada que fa, doncs tenim moltes activitats, com saps tu, molts concerts, moltes festes majors, de tot i força, ja vindrà l'hivern, primer la tardor, aprofitem l'estiu, si et sembla bé, Joan.
1: Doncs sí, a més, un apunt, perquè la pregunta d'avui em va perfecte que digués el tema de les festes majors, i tu que has trepitjat molts pobles de les nostres contrades, la pregunta d'avui és, quina és la millor festa major de les comarques gironines? Quina diries tu?
2: Claríssimament, la del teu poble. No, però és veritat, és que és veritat. No, és que jo em sembla que la contesta és indiscutible. Tothom, la majoria de gent, crec que vaja, pensa que la del seu poble és el millor. Per què? Perquè és la que vius més intensament.
1: Doncs
2: després
1: sí.
2: Pots anar de festes majors en altres llocs. Però també et diré una altra cosa, Joan. Jo crec que cada vegada més estan revifant les festes majors gràcies a la gent més jove. El jovent s'implica en les festes del seu poble cada vegada més, que això és el més important de tot. Les associacions, les entitats, aquells grups de carnaval que a l'hivern fan carnaval i que després de l'estiu volen fer doncs, activitats de festa major. I aquestes són les millors. O sigui, han evolucionat. Les festes majors d'abans, de fa molts anys, eren els embalats, eren doncs, tot un seguit d'activitats que han anat evolucionant. I ara continuen una part, per la gent de més edat, d'aquests magnífics concerts de festa major de les principals orquestes, sobretot de les comarques gironines, però també hi ha molta altra activitat renovada, amb cantants emergents, en grups, en barraques, i això cada poble té el seu. Jo crec que el del seu poble tothom se'l sent seu. Per tant, la millor festa major és la del teu poble, i després hi ha moltes festes majors per cap aquí, cap allà, totes molt bé, totes molt bé, de veritat.
1: Doncs no parlarem de festes majors avui, parlem de festivals, no?
2: Sí, mira, festivals per triar i remenar. Aquests dos caps de setmana, aquest i el proper, és impressionant les ofertes que hi ha de festivals. Me'n deixaré, com és lògic alguna, però hem de fer un repàs geogràfic tenint
1: tant,
2: en compte
1: sí,
2: el temps que normalment en destina en Joan Bosch, que sé que t'ha dit que no me l'amplís, però vaja, miraré de fer una via i faré geogràficament un recorregut que començarà cap a la zona sud de la Costa Brava, o centre, més ben dit, però que irem de vall cap amunt, a Sant Feliu de Guíxols i al Festival de la Porta Ferrat Occident, i és curiós perquè aquest cap de setmana hi ha tres actuacions en tres llocs diferents. El que s'anomenen els concerts en els jardins, en el jardí de la Casa Transmer, avui divendres, Pascal Nator, més Jaume Ferrer. Demà, el Teatre Auditori de Sant Feliu amb Mar Parrot i el Quartet Brossa. I diumenge, una superactuació impressionant. Jo només pensava mai de la vida poder escoltar en directe Té Cors en el Guíxols Arena. De Sant Feliu, pugem una mica món i parem Palamós, allà on hi ha des del dimarts passat, s'està fent el festival So de Cople. Avui Filomena, Obeses i la Copla Verga Jove, i s'acabarà doncs, aquest festival que ha tingut un èxit impressionant amb una barreja de músiques de Turquia, dels Balcans, d'Argèlia i, lògicament, de Catalunya amb la Transmediterrània Orquestra. Anem pujant una mica més, Joan, de Palamós ens anem del Baix Empordà cap a l'Alt Empordà, a l'Escala, al Festival Portal Blau, es desplaça fins a les ruïnes d'Empúries, concretament en el Fòrum Romà, on avui hi ha la Fúmiga, a partir de les 10 del vespre. Demà Judit Nederman, acompanyat de la Georquestra, celebrant 10 anys, un concert, per cert, que la setmana que més repetirà en el festiu de Calonge, ja en parlarem més endavant, i el diumenge, Sopa de Cabra. Acabo d'aquest recorregut, encara més amunt de l'Alt Empordà, a Roses, concretament, amb un festival també d'un ressò impressionant com és els Sons del Món. Ep, aturem-nos aquí, posem-nos a drets. Avui, Sergio Dalma, cantant per cert, que ara resideix al Baix Empordà, per tant, no tindrà de fer gaires quilòmetres. Jo em fa l'efecte que mitja horeta des de Púbol La Pera, que és allà on resideix, doncs podrà anar, Púbol concretament, cap a la placeta, cap a Roses amb mitjoneta, amb aquestes gales que es deien abans d'estiu. Sergio Dalma, un cap de setmana molt potent. Demà, Joan Dausà. I per tancar, doncs, els Sons del Món d'aquest cap de setmana, diumenge, Nancy Robies i Fangoria. Aquest sembla, tenim de tot i força. Per tots els gustos,
1: doncs sí, doncs sí.
2: El cantant melòdic, el grup doncs, de sempre, mira, barregem-ho. Sergio Dalma, Sopa de Cabra, Joan Dausà, Filomena, Obeses, Mar Parrot, Té Cors, internacionals. Les comarques gironines, també, festivals internacionals. Per on te decantes, Joan? On tiràs, tu?
1: Home, doncs no sé què dir-te, però la Sopa de Cabra m'estira bastant, la veritat. Però crec que he de tirar més cap a Sopa de Cabra, o si no, el Sergio Dalma també sempre va bé. No sé, ja ho decidirem aquesta tarda.
2: Molt bé, doncs escolta, fem la mateixa pregunta, que no demanem contesta, a tots els oients en aquest moment. Va, vinga, on tiran aquest cap de setmana? Tenen moltes ofertes, eh? Quina sort que tenim.
1: Doncs ja ho sabeu, en Xico us ha posat les cartes sobre la taula, ara heu de decidir quina carta preferiu. Xico, que vagi molt bé, bon divendres i bon cap de setmana.
2: Igualment, bon cap de setmana a tothom, bona tarda.
1: Adéu-siau.

0: en el moment que toquem el punt de 4:45 d'aquesta tarda de divendres 7 d'agost del 2026, és hora de parlar amb el nostre meteoròleg de confiança, Isaac Vilà. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Molt bé.
0: A veure, venim d'un dijous complicat pel que fa a la meteorologia, moltes tempestes arreu de les comarques gironines, forts aiguats, vent, calamar-se fins i tot en alguns indrets, i també ens esperem un cap de setmana que sembla ser, pel que veiem avui com a mínim aquí a Palafrugell, que serà una mica millor que el dia d'ahir. Que, primer, anem a pams, parlem d'ahir i després parlem de la previsió, si et sembla.
1: Val, perfecte. Sí, sí, perquè déu-n'hi-do ahir, quin enrenou que vàrem tenir. Molta gent va tornar a veure ploure, sobretot zones de la costa, va ploure poc en general en zones de la costa, però es va tornar a tapar i vam tenir una tarda ben moguda amb força llamps i trons i en general amb aquests aiguats. Destaquen també aquests 50 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, pràcticament un aiguat que va venir acompanyat amb ràfegues fortes de vent, però també sectors de la Garrotxa, també sectors del Ripollès, 33 litres per metre quadrat a Núria, i altres registres, el que tenen aquestes tempestes és que són molt irregulars. Tot el que va ser l'arc de la Costa Brava, els registres van anar entre els 2 i els 5 litres per metre quadrat, insistim, amb una mica d'enrenou, perquè vàrem tenir força llamps i trons durant tota la tarda, però en alguns llocs l'aiguat va ser més considerable, com aquests 50 litres per metre quadrat que hem dit a Santa Coloma per més, i també acompanyades de pedra o de calamar-se. Destaca aquests entre els 2 centímetres i mig, o pràcticament 3 centímetres que vam tenir a la Garrotxa a primera hora de la tarda d'ahir, que van deixar pedres quasi més grosses que la mida d'una moneda de 2 euros. Mm-hmm. Per tant, en renou, que tot això millorarà a partir d'aquest cap de setmana, perquè ja mateix avui divendres repetim una mica la mateixa jugada que ahir, però ja no tan extenses aquestes tempestes. Sí que el Ripollès, la Garrotxa i la Selva tenen avís per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, però demà ja va de baixa aquestes tempestes, aquests ruixats. A les comarques de Girona ja aniran de baixa i podem gaudir d'un cap de setmana que serà ben tranquil, assolellat i calorós altre cop.
0: O sigui, podem tornar a esperar dies amb temperatures que fregaran o fins i tot superaran els 40 graus?
1: No, 40 graus no, però sí que 30, al voltant dels 30, 35, algun 36 o 37 tindrem. No arribarem als 40 graus, probablement, però sí que estarem amb 30 llargs. Per tant, calor que és més de l'habitual, però que malauradament aquest estiu està seguint la tònica. Estem sempre en aquest graó de més del que tocaria.
0: Doncs Isaac, moltíssimes gràcies un divendres més per acompanyar-nos aquí a De Cap a Cap amb la teva previsió meteorològica. Esperem que tinguis raó i que tinguem un cap de setmana ben assolellat i amb calor, que a veure, és el que toca, no sé si tanta, però sí que és el que toca per l'època de l'any. Abans d'acabar, però, la pregunta del dia que avui fem és a veure quina és la millor festa major de les comarques gironines. Quina és?
1: Ostres, doncs a mi la que m'agrada molt i tinc molt d'estima és la de Viladamat. Per el jovent, aquella colla de gent de Viladamat, la nit jove de Viladamat és molt i molt i molt divertida, i cada any anem... No defrauden, vaja, no baixen el llistó.
0: Doncs apuntada la de Viladamat, com moltes altres també d'arreu de les nostres contrades, que valen molt i molt la pena. Isaac, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
2: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas. Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
7: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
6: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
7: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
6: Informació i entrades a visitbegur.com.
7: Fira d'Indians a Begur.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
2: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà.
10: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda d'aquesta tarda de divendres. Es nota que arriba el cap de setmana, 7 d'agost del 2026. Ja sabeu que els divendres ens agrada anar fins a l'hort i parlar amb en Pere Puigverd sobre les fruites, verdures que hi ha de temporada en aquests mesos que estem ara. Avui, Pere, què tal? Bona tarda. Crec que toca parlar de melons, no?
1: Molt bona tarda. Sí, home, és que estem a plena temporada dels melons i dic, no vull deixar passar l'estiu sense parlar de les fruites que són més populars i més bones.
0: Doncs sí.
1: Són fruites que produeixen les cucurbitàcees i, per tant, és una fruita com la de la família de les síndries, de les carbasses, però el meló realment se'n consumeixen molts quilos.
0: Doncs sí, a casa, per exemple, uns quants, durant l'estiu, he de reconèixer que el meló i la síndria se'n va força per casa.
1: Sí, no, és que venen de gust. I sobretot el meló, que pot ser un primer plat moltes vegades, acompanyat amb una mica el més clàssic de tot, no? Però jo sempre recomano els melons aviadet, o bé al matí per esmorzar, o bé com a màxim el primer plat de dinar. Mai al vespre.
0: No, per què?
1: Perquè porta molta aigua, boteix, i al vespre hem de menjar lleuger. I el meló, tot i que sembla que no menja res, té molt de sucre, té molta aigua i pot ser que llavors a la nit tinguis d'anar molt a babo.
0: Sí, doncs sí, doncs sí, doncs sí. És dels que menja el meló ja madur, diem-ne, o t'agrada més aviat verd?
1: No, a mi m'agrada madur. Com més madur, millor. Jo sé que hi ha gent que els hi agrada més aviat, si és fort i dolç, que sigui verd, però no, a mi m'agrada que tingui suc. Que tingui suc i, per tant, un meló és bo quan tu l'obres i les llavors es toquen. Jo no m'enfio d'aquells melons que quan els obres i té llavors en un cantó i llavors en l'altre. Aquell meló li falta 15 dies perfectament per estar a la mata.
0: I com es sap si un meló està? Perquè, clar, la gent té mil problemes, va a la fruiteria, al supermercat, allà on vagi a comprar els melons. Ostres, és que no sé si comprar un meló que sigui bo, que sigui madur, que tingui gust.
1: Mira, és molt senzill. Primer de tot, saber escollir on tu ho compres. Pensa que als llocs de més categoria, les botigues de més solvència, comprem marques que ja han fet una selecció prèvia. És a dir, que ja han triat, per tant, ja no et pots equivocar tant. Pot ser que li falti algun dia, però... I pensa que les grans àrees compren el que no volen els altres, perquè els interessa només el preu. No vol dir que un meló amb una gran àrea ha de ser dolent. A vegades en trobes de bons, però ja no està tan seleccionat. Uh-huh. Un meló, perquè sigui bo, passat aquest primer filtre, ha de pesar. Si pesa, segur que ja pràcticament ja tens una part molt important assegurat. És a dir, que quan l'agafes diguis, ostres, que pesa, no? I llavors, que aquella part que té la que toca terra, aquella que és la més clareta, tiri una mica groguenc. Llavors, que si té estries, encara és de més bona qualitat, i per tant, si té aquestes tres coses, té estries, pesa molt i té una mica groguenc a la part que teòricament és més blanca, assegurat 100%.
0: Hi ha també mil tipus de melons. El meló propi d'aquí, no sé quin seria, perquè hi ha el meló aquell groc, aquell melonet més petitó, hi ha melons taronges fins i tot, i aquell meló verd fosc.
1: Home, aquí s'havien fet moltes classes. Abans n'hi havia un que deien el roget, que és un meló que quan...

0: dura queda bastant groguenc. Ara el pell de gripau s'està plantant molt, perquè és el que més la gent associa amb l'olor d'aquí, però clar, si jo me'n vaig a França, allà només veus el cantalup. Mm. El meló, aquest verd que aquí consumim, allà en diuen meló espanyol. Ells el que entenen és el seu, el, aquell que quan l'obres per dintre és taronja. I llavors, si me'n vaig a Anglaterra, ells, el meló seu, són els grocs, aquells que són ben grocs, o bé aquells rodonets que se'n diuen Gàlia. Mm -hmm. Això són els típics melons que s'associen a diferents països. El meló verd espanyol, que diuen ells, sí que els agrada, però compren els més petitons, els que aquí no volem. I aquí ens quedem els més grans, perquè el primer tall del meló, és a dir, el primer meló que es cull de la melonera, és el més bo. Uh-huh. I això és el que fan les grans marques. Les grans marques van anar al pagès i diu: mira, et compro tota la producció del primer tall de meló. Llavors, esclar, això asseguren un meló de qualitat, de tamany, i llavors el que va quedant, a vegades fins i tot ni es cull, mm-hmm. perquè el preu és tan barat, pot ser que ofereixin a nou pagès els que queden en el camp 10 cèntims al quilo, mm-hmm. i per 10 cèntims no surt a compte collir-lo. Mm-hmm.
1: I ja per acabar, Pere, si hi ha algú que té un hortet i que té melons, diu: ostres, que no hi ha manera que els melons surtin bons, els rego massa, els rego massa poc, quines condicions ha de tenir perquè surti un meló bo?
0: Mira, un terreny bastant sorrenc per anar bé, i al principi s'ha de regar, al principi s'ha de regar bastant, però quan ja la melonera és grossa, llavors ja poquet, regar poquet, i allà que vagi fent, i quan es comença ja a morir és quan has de començar ja a tallar els melons. Mm-hmm.
1: Doncs ja ho sabeu, consells per tenir, primer per triar bons melons de la fruiteria, millor fruiteria que no les grans cadenes de supermercats, ja ho heu sentit, i després també consells per si teniu un hortet i voleu semblar alguns melons que surtin bons i de qualitat, que no hi ha res més bo que un bon meló. Com bé dèiem al començament, síndries i melons a casa se'n consumeixen moltíssimes. Pere Puigbert, un divendres més, moltíssimes gràcies per les teves recomanacions de l'hort. Esperem que també que els melons surtin bons aquest any i que en puguem seguir gaudint durant molts anys més. Moltes gràcies, Pere, i bona setmana també.
0: Bona setmana.
1: Adéu-siau.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de caçar. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
7: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
8: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
9: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.

0: Són les 5 i 4 minuts de la tarda d'aquesta tarda de divendres 7 d'agost del 2026. D'aquí a 10 minuts tindrem amb nosaltres a Jordi Grau, qui comentarà la notícia de la setmana en clau gironina, com fa cada divendres. Abans, però, recordem la pregunta d'avui, que és a veure quina és la millor festa major de les comarques gironines. I crec que per les respostes que estem rebent ja, que us recordo, les podeu enviar via WhatsApp o trucada en aquest telèfon.
1: 972 313 702.
0: De les respostes que ja hem rebut, el principal repte serà trobar alguna persona que digui que la millor festa major de les comarques gironines és la que no és del seu poble. Perquè tenim la Maria de Girona, que diu, per exemple, que per ella no hi ha cap dubte, les fires de Sant Narcís són les millors. Hi ha activitats per a totes les edats, concerts, barraques i molt bon ambient. En Jordi de Palamós, que diu, em quedo amb la festa major de Palamós. Les havaneres, els concerts del platja i l'ambient que es crea al passeig són difícils de superar. O en Pere d'Olot, que diu, evidentment, que les millors festes majors de Catalunya es fan a Olot, les festes d'altura. Diu que són espectaculars, que tota la ciutat s'implica i durant uns dies no para de passar-hi coses. Doncs ja ho sabeu, si voleu opinar alguna cosa diferent a aquestes altres persones, entre altres que ens han escrit al telèfon multiusos del programa, ho sentirem d'aquí una estoneta. Nosaltres escoltem ara una mica més de música i de seguida hi tornem amb Jordi Grau i companyia. Fins ara!

0: Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 6. Ja sabeu que els divendres ens agrada parlar amb en Jordi Grau, que ens comenta sempre la notícia de la setmana en clau gironina. I en Jordi ja m'ha dit que està en un lloc molt fresquet, aquest sí, Jordi, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, mira, estic exactament a la plaça Jacint Verdaguer de Sant Hilari, més coneguda que per la plaça Porxada, amb una temperatura absolutament ideal, i ja em sap greu per la gent, per la nostra audiència, però m'agradaria explicar-los que aquesta nit doncs he dormit amb les finestres tancades i ben tapat perquè feia fins i tot fred. O sigui que, ideal.
0: Ets l'enveja de moltíssima gent que ens està escoltant ara mateix, que ho sàpiga, Jordi.
1: M'ho crec, molta xafagoa per tot, i però bueno, els llocs de costa també són meravellosos i també es busca una mica de marinada i tot plegat acaba passant bé. Però realment aquí dalt, Sant Hilari Sacalm s'hi està perfecte.
0: Doncs entrem en matèria, parlem de la notícia de la setmana en clau gironina, que té nom i cognoms, com és Marc Puigtió.
1: Sí, jo crec que sí, perquè realment, diguem-ne, a veure, si m'ho deixeu explicar d'una manera sensata, el que ha passat és bastant lamentable. Un instagramer, un influencer, no un periodista, no ens enganyem, ha publicat una sèrie, diguem-ne, de detalls de vídeo, de converses mantingudes amb en Marc Puigtió, en el qual realment ell deixava molt mal lloc els seus companys d'Esquerra, que encara estan, tres d'ells són regidors a l'Ajuntament de Girona, dient que ell el que volia era fer-los a fora, dient que bàsicament el que li interessava era les sigles d'Esquerra per la seva candidatura a l'alcaldia a les municipals de l'any que ve, i en el que a més explicava detalls. Tot això no era res de nou. Tot això la fauna periodística gironina ho sabia, perquè Marc Puigtió havia parlat d'una manera molt clara, excessivament clara, però ho feien periodistes i en confiança. Què ha passat? Que aquesta vegada s'ha pensat que un instagramer és un periodista i aquest li ha pagat amb una moneda que li ha costat la dimissió, perquè realment el que deia, tal com estava muntat, el deixava molt mal lloc. En aquest sentit, si m'ho permets, jo el que voldria dir és que Marc Puigtió ha tingut la decència de demanar perdó primer i dimitir després, dimitir d'una cosa de la qual encara no hi era, és a dir, dimitir com a candidat a l'alcaldia de Girona. Ell continua sent regidor de Sant Julià de Ramis i continua sent vicepresident del Consell Comarcal del Gironès, i amb la qualitat de tal estava preparant una campanya per reactivar Esquerra. Ja se sap el que va passar, les votacions en les quals ell només va guanyar per un vot després de que gent afí a la seva candidatura es donés d'alta a Esquerra. Ell també era l'home d'en Junqueras, però ell ha fet dues coses que estan molt bé, que és dir que s'ha equivocat i dos, que ha plegat. I no podia fer de cap altra cosa, perquè no es tracta, tothom sap que dintre dels partits polítics hi ha ganivetades i que han d'anar molt tant amb l'esquena, i que a vegades, com va dir en aquell moment, els pitjors enemics no són els adversaris, sinó els companys de partit. Sí. Però el que havia fet era intolerable, per caure amb la brada de parlar i a més oferir draps bruts a una persona que és un instagramer, una persona que està aliada amb la ultradreta i una persona que ni és periodista, ni té cap mena d'ètica, ni utilitza, diguem-ne, ni està sotmesa a cap mena de codi deontològic. Per tant, jo diria que en el cas de Marc Puigtió, bàsicament havia de plegar no per dolent, entre cometes dolent, sinó bàsicament havia de plegar per burro, per haver-se utilitzat aquesta franquesa amb una persona amb la que no tenia cap confiança i que li ha pagat amb una moneda. És una pena que les xarxes socials funcionin així, però en aquest cas han destapat una conducta que no era la més adequada.
0: Com bé deies, és un Instagram que està estretament vinculat amb partits d'extrema dreta, que també té un compte d'Instagram en el que suposadament publica situacions o moments de la ciutat de Girona, bueno, que poden ser més o menys controvertits, però que al final tampoc sé, i també m'agradaria que em diguessis tu, què guanyaria Marc Puigtió aliança amb aquest Instagramer?
1: Exactament res, no hi guanyaria. L'única cosa seria que no parlés malament o molt malament d'ell, però és que jo crec que si una persona així parla malament de tu encara et fa un favor. És un instagramer, que tu dius què fa? Ja t'ho diré, fa desinformació, perquè agafa determinats aspectes i no els tracta com si fos un tema informatiu. És a dir que Girona està bruta, dir que Girona no és perillosa. Què es pot esperar d'algú que en una entrevista diu que en els seus temps lliures es dedica a anar a caçar moros? És exactament això. I ha caigut amb aquest error, l'error de, diguem-ne, de voler sobresortir, d'arribar a tothom, de fer veure que és molt, perdoneu, xupiguai, i que ell ho canviaria tot, i el que ha demostrat és una gran innocència política. El que ha fet és una relliscada política que veurem amb els anys el que li costa, però que en aquests moments feia absolutament inviable que pogués ser el candidat d'Esquerra a la ciutat de Girona, que ara n'haurà de buscar un altre i no ho tindrà gens fàcil. Però el gran problema de Marc Puig, tio, no ha estat dir les coses que pensa, sinó dir-los allà on no tocava i d'una manera absolutament inapropiada. No tenia cap altra sortida que plegar. Des del partit li varen indicar que, malgrat ser ell un home d'Oriol Junqueras, havia de fer-ho, i el cert és que això ho ha complert. Ha reconegut que s'ha equivocat i ha plegat. Però el que ha demostrat és una gran innocència política, és a dir, les coses no es fan així. Segurament no és el mateix ser alcalde en un poble de 2.500 habitants que intentar ser-ho en una ciutat com Girona, però caure en aquest parany de les xarxes socials, dels influencers d'extrema dreta, i arribar a dir-los que si el tracten bé els hi passarà coses, jo crec que també demostra una manera de fer que no s'escau i que no l'hauríem de tenir en compte. Ja sé que tots els partits fan coses similars, però com a mínim són prou intel·ligents per no fer-ho en directe, no explicar-ho en directe, no reconèixer-ho en directe i no deixar-se gravar per algú. Perquè què és això de tenir converses d'aquest tipus amb gent que l'únic que provoca és desinformació i un mal a la ciutat? No dic irreparable, perquè malgrat que té molta gent, no pot diguem-ne, dir-se que diguem-ne que fa informació, perquè el que fa és desinformació.
0: Uh-huh. Ja, Jordi, abans d'acabar ras i curt, Esquerra Republicana, ara què? A Girona?
1: Ho té complicat, perquè ha aconseguit una cosa, és a dir, ha aconseguit que ja les últimes eleccions passessin de 4-3. Hem de recordar que Esquerra Republicana a Girona, hi va haver-hi un moment, l'any 2011, que Esquerra va netejar els regidors que tenia, que en aquell moment estaven encapçalats per Cristina Alsina, i va passar de 4 regidors a 0. Uh-huh. Presentant a la candidata Blanca Palmada, que no hi tenia cap culpa, però va passar de 4-0 per un sol vot, que va ser declarat nul, un vot que dintre de la votació hi havia una estampeta de José María Escrivá de Balaguer, el fundador de l'Opus, sí. I va ser declarat nul, es va quedar a 0. Després va tornar a eleccionar, va aconseguir 4 regidors, els va mantenir, les últimes eleccions ja va baixar de 4-3. Per tant, ja estava en una situació complicada. Què passa? Que ara la gent que està en aquests moments en l'Ajuntament no en vol saber res, haurà de buscar una cara nova, però hi ha una gran divisió provocada bàsicament per la manera com va actuar Marc Puigtió i la seva gent a l'hora de fer-se amb l'Assemblea Local de Girona, provocar la destitució del president i parlar malament, com ha parlat, dels seus companys, diguem-ho així, regidors encara. Per tant, la situació és complicada. L'única solució és que trobi una cara i un discurs nou que li permeti com a mínim parar el cop, però jo crec que serà complicat. Marc Puigtió es pensava que podia tenir possibilitats de ser alcalde, però tota la gent que li volia mínimament bé l'advertia que si aguantava els 3 regidors ja faria molt.
0: Doncs veurem què passa amb Esquerra Republicana de Catalunya a la ciutat de Girona. Segur que seran uns dies i unes setmanes intensos a buscar aquesta cara que pugui, com deia ara Jordi Grau, parar una mica el cop que ha suposat tota aquesta setmana amb les filtracions dels àudios de converses de Marc Puigtió amb aquest instagramer d'extrema dreta que, com bé deies, en entrevistes confessava que en el seu temps lliure li ha d'anar a caçar moros. Déu-n'hi-do. Jordi, que vagi molt bé el divendres i bon cap de setmana.
1: Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana a tothom.
0: Adéu-siau.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
2: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
1: I el manteniment?
2: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'Avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Us convido a anar ara mateix a Viladamat, amb un restaurant que el seu nom m'encanta, ja us aviso, eh? Clova i Cava. Ho diu tot, eh? La combinació entre beguda, aliments, gastronomia, menjar de clova, aquesta fusió. Tenim a la Núria Serra amb nosaltres, a través del telèfon, que és la directora de Clova i Cava. Núria, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
2: Hola, bona tarda, Joan. Moltes gràcies a vosaltres per incloure'ns en aquest espai.
1: Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea. Ja et deia que m'agrada molt el nom, no? D'on sorgeix la idea i què voleu expressar amb aquest nom? Què significa?
2: Bueno, doncs Clova i Cava, Clova ve una mica, ja ho sabeu, no?, de l'argot de la closca, no?, del tema del marís, les ostres, però a part d'això volem...
1: El meu avi deia, avui farem un menjar de clova.
2: Exacte, sí, correcte. Nosaltres per això volem donar-hi una mica la volta i ens anem a un imaginari que el xef, que és conjuntament el que també ha creat aquest projecte o concepte nou en el restaurant, juga una mica amb els postres. Vull evitar desvetllar massa perquè si veniu alguna vegada ens agradaria molt presentar-vos aquest tema de la clova, no? De d'on ve tot això, no? En els postres es juga una mica amb els trampantojos que es fan, ja coneixeu, i és això una mica el que anem una mica a donar-li la volta, no? A part de les ostres, que també n'oferim, tenim un menú on hi ha ostres. Al final d'aquest menú doncs, tenim un apartat de postres també molt diferents. No? El que volem és això, sabors diferents, curiosos i amb una base molt mediterrània, però això sí, diferenciar-los una mica. No?
1: Està bé. Crec que també hi ha molta influència francesa, oi que sí, Núria?
2: Sí, i també dels tròpics, tant en emulsions com salses en els nostres plats, juguem una mica amb els sabors asiàtics i llatins.
1: Okay.
2: Llavors és una mica aquesta diferenciació de que doncs vens un dia, no?, a degustar un dels nostres menús i podràs provar plats molt reconeixibles com un ensaladill, un llagostí, però seran sempre treballats d'una manera molt diferent i molt especial, perquè surts de casa i provis alguna cosa diferent, no?
1: Parles de llagostí, escolta, ja sé que no m'ho vols dir, però jo ho diré perquè tinc aquí el menú. A veure, és que llagostí arrebossat en panca i amb afí groc. M'ho tradueixes, això, sisplau, Núria?
2: Sí, el nostre llagostí ve presentat... Tots els nostres plats volem que cada plat ressalti per ell mateix. Llavors, en el cas d'aquest llagostí, ve arrebossat amb panko, que és un arrebossat molt lleuger però molt cruixent alhora, i tenim salsa casolana, que les salses totes les fa el xef, Roger Carballo, i són, en aquest cas, salsa d'all negre i ají groc. Llavors, està llest per menjar, només té pèl al cap i la cua, i és a punt per degustar aquest llagostí en el cas d'aquest plat que comentes.
1: Clar, n'hi ha un altre sota mateix que també t'ho he de preguntar. A veure, sí, em crida l'atenció. L'arròs melós de cap i pota chititake. Què és això?
2: Sí,
1: a veure.
2: Sí. Aquesta setmana, en el nostre menú executiu gastronòmic, que és el que oferim de dimarts a divendres migdia, tenim l'arròs amb cap i pota de vedella, que deixa aquesta melositat a l'arròs, i després l'hem combinat amb el shiitake i les gírgoles, que són els bolets que ja coneixeu, i també amb sèpia. Llavors, sempre juguem una mica amb mar i muntanya, ens agrada moltíssim. també trobareu algun gust asiàtic, algun toc diferent, eh? Però la nostra manera de treballar és això, combinar ingredients o aliments diferents i que tu al provar-ho t'emportis aquest sabor especial.
1: D'on ve la idea aquesta de fusionar tots aquests elements tropicals, francesos, cuina del país, mediterrània, de quilòmetre zero? Perquè clar, diguem-ne que no és gaire habitual trobar un restaurant amb tota aquesta amalgama de sabors.
2: Bueno, és un concepte que de seguida el xef ha tingut molt clar. Sempre li ha agradat molt investigar el tema de les salses, sabors, i llavors a base de prova i error doncs es creen plats, i aquest concepte és el que surt, no? Surt molt natural, i llavors al final ens porta a oferir aquests tipus de menús que volem que ja sigui una experiència. Nosaltres ja ens trenquem el cap en pensar tot, no?, el tema dels plats, l'ordre i tot, i només s'ha de venir ànsia. Nosaltres ja ens trenquem el cap en pensar tot.

0: molt, molt, molt al cap, i llavors entre parlar amb un, parlar amb l'altre, bueno, una mica ha sortit de forma, ha evolucionat naturalment fins a arribar en el moment i a l'oportunitat d'obrir un restaurant a l'Empordà, que també lliga molt per aquesta calma que volem oferir a, a les persones que venen a degustar l'experiència, no?, culinària que oferim, que és estar tranquils, relaxats. També tenim bastant d'espai entre taula i taula. Volem que sigui que la gent vingui a gaudir realment i que passin el temps tranquil·lament, sense presses, i disfrutant i gaudint de l'entorn i del menjar.
1: Què se us hi ha perdut a Viladamat? Com és que el teniu el restaurant aquí?
0: No és de, no és d'estranyar, perquè l'equip, que som petitons, sí, tant un com altre, tenim família a Barcelona i aquí a l'Empordà. Llavors, per algun lloc o algun altre havia de sortir, no? Llavors, ens hem anat cap aquí perquè, bueno, vam veure l'ocasió, el lloc, l'entorn, bueno, s'ha de començar per algun lloc, i ens va semblar molt bé, doncs, estar aquí, a l'Empordà.
1: Molt bé. Núria Serra, que és la directora del restaurant Clova i Cava de Viladamat, gràcies per atendre la nostra trucada, i us desitgem que tingueu un bon i saborós estiu. Una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies. Us convidem a tots a degustar els nostres menús, i fins aviat. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: 6 minuts i seran les 6 de la tarda d'aquest divendres 7 d'agost del 2026. Seguim aquí en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà, al 95.6 de l'FM i Taronja Ràdio Girona, al 94.4. És moment ara de fer un cop d'ull a l'agenda d'aquest cap de setmana que ens porta Carles Saló Pujol. Bona tarda.
1: Bona tarda, us parla Carles Saló Pujol i seguidament farem un repàs a les activitats que es podran fer al llarg d'aquest cap de setmana a l'Empordà i a les comarques de Girona. Comencem el Festival Cap Roig, que continua amb la seva programació i avui és el torn de Pablo López, que serà l'encarregat de pujar a l'escenari del Jardí Botànic des del terme municipal de Palafrugell a 10:15 del vespre. També avui a Palamós, el festival amb so de cobla porta dues actuacions. A les 7 de la tarda serà el torn de Filomena al Parc dels Països Catalans i a les 10 del vespre obeses amb la cobla Berga Jove a la plaça Josep Cerquella. Demà dissabte, al Festival Sons del Món actuarà Joan Dausà, que presentarà el seu esperat nou disc Immortals en un concert que comptarà amb una posada en escena a nivell tècnic i visual a l'alçada de grans ocasions. També demà dissabte, al Festival de Cap Roig a Carallera Palafrugell actuarà Mica, que des que va irrompre l'any 2007 amb Grace Kelly ha construït una trajectòria pròpia marcada per la llibertat creativa, el gust per la melodia i una manera molt directa de connectar amb el públic. El Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Demà serà el torn de Marc Parrot i el quartet Brossa, que pujaran dalt de l'escenari del Festival Baix Empordanès per oferir un espectacle innovador on les seves músiques es reinventen. Amb una proposta íntima experimentaran per trobar noves composicions i arranjaments inèdits de cançons de Parrot interpretats pel quartet Brossa. El mateix dissabte, en el marc del Festival de Torroella, hi haurà el concert de l'English Chamber Orchestra i Elisabet Leonska. El diumenge, al Festival Sons del Món, actuaran Nancis Rubias i Fangoria. També diumenge actuaran la Venice Baroque Orchestra i Shoshane Sironisian al Festival de Torroella. I aquest cap de setmana estan de festa major les localitats de Parlavà, Pere Tallada, Castelló d'Empúries, Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de la Selva, Roses, Vilopriu, Oix, Ginestà, Colera, Ullestret, Palau Santa Eulàlia, Vilamacolum, Sant Esteve de Vilasacra, Bescanó i Gassarans. I fins aquí el repàs de les principals activitats d'aquest cap de setmana que podeu fer a les comarques gironines i a l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que el jutjat de Guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat el patró de l'embarcació que va accidentar-se contra una moto d'aigua a Empúria Brava i que va acabar amb la mort d'un home. El jutge, això sí, l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat i manté la causa oberta per un delicte d'homicidi imprudent i per omissió del deure de socors perquè l'arrestat va marxar del lloc dels fets sense ajudar la víctima. L'arrestat és un home de 52 anys a qui la Guàrdia Civil va detenir quan intentava retornar l'embarcació a l'empresa que li havia llogat. Els agents el van arrestar a la bocana i gràcies a la col·laboració ciutadana i dels responsables de l'empresa que el van entretenir fins que van arribar els policies. I la policia local de Vidreres ha actuat en 70 casos d'intents d'ocupació en la primera meitat de l'any, tot i que cap d'elles s'ha consolidat. Segons apunta el consistori, es tracta d'una xifra que ha anat evolucionant de forma progressiva en els últims 5 anys. El 2021, per exemple, es van fer 74 serveis, però es van tancar l'any amb 16 ocupacions. El 2022 n'hi va haver 20 i a partir del 2023 ha anat baixant la xifra, fins a arribar a 0 en els primers 6 mesos del 2026. L'alcalde ha explicat que preveuen aprovar els protocols d'actuació del cos local en el proper ple municipal per consolidar el model d'intervenció i garantir que poden mantenir aquestes xifres. Isos Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival Cap Roig que es fa a Calella de Palafrugell durant els mesos d'estiu perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del festival i el concert de Bryan Adams. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la Pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Italia, a casa teva.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepes Park. Més informació a tatobistro.com.

passen 4 minuts de les 6 de la tarda, entrem a l'última hora d'aquest De Cap a Cap de divendres, última hora del De Cap a Cap de l'últim dia de la setmana. Així que d'aquí res tindrem amb nosaltres Jordi Pagès, que ens porta el seu Boogie Nights, i també parlarem amb Gemma López, directora de la Industrial Market, que aquest any ha canviat d'ubicació i es troba ara a la platja de Sant Pol, just al darrere de la Taverna del Mar. Nosaltres escoltem una miqueta més de música per donar una mica de ritme a aquest divendres 7 d'agost del 2026.

0: Un quart de set.
1: Boogie Nights amb Jordi Pagès.
0: Ja sabeu que els divendres toca una nova entrega dels Boogie Nights, com sempre, amb Jordi Pagès. Així que donem pas ja al Jordi. Bona tarda, com estàs? Què ens portes avui?
2: Benvinguts a Boogie Nights, sóc Jordi Pagès i avui tenim una sessió plena de groove, funk i energia de pista de ball. Comencem! Avui tenim Bandolero, Level 42 i Lips.

El primer és París Latino, de Bandolero, del 83, un dels grans himnes del pop disco europeu. Un ritme tropical i electrònic que la va convertir en un èxit immediatament a les pistes de ball. El projecte va néixer de la mà del productor francès Marc Lombroso, que volia barrejar sonoritats llatines amb producció electrònica. La cançó va arribar a vendre milions de còpies arreu del continent i encara avui és un clàssic infal·lible a qualsevol revetlla. El segon tema és Lessons in Love, de Level 42, llançada el 86 i que va consolidar aquest grup britànic com una de les grans bandes del pop-funk dels 80, amb un so elegant i molt radiofònic. Liderats per Mike King, el baixista, van construir la seva fama gràcies a una tècnica instrumental virtuosa combinada amb melodies molt accessibles. Tot un èxit, un número 1 per recordar. I acabarem amb Funky Town, de Lip Sync. Aquest clàssic del 80 és una de les cançons més representatives del canvi rap al synth disco, un himne absolut de les pistes de ball, escrit i produït per Steven Greenberg, de Minneapolis, una ciutat que en aquell moment se sentia allunyada de l'epicentre musical. D'aquí el desig de fugir cap a una ciutat més funk, la Funky Town. Tot un número 1. Energia, groove i història de la música en tres temes imprescindibles. Fins aviat! Qué bueno.

0: Roxanne de Police. Nosaltres fem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí afrontant ja l'última hora d'aquest De Cap a Cap de divendres 7 d'agost del 2026.
1: Marxo a la platja.
2: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
5: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
6: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia a casa teva.
7: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
8: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
12: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
13: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Ràdio Capital.
16: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: anem ara fins al Parc de les Dunes, a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, quan són ja pràcticament, ens estem apropant a les 7 de la tarda d'aquest divendres 7 d'agost del 2026. I anem fins aquí perquè volem parlar amb la Gemma López, que és la directora de la Industrial Market, aquest market d'estiu que aquest any ha canviat d'ubicació, en parlarem amb ella també, i que està aquest any a Sant Feliu de Guíxols, i després a Pals. Gemma, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, per si hi ha algú que no ho conegui, què és la Industrial Market?
1: Doncs mira, la Industrial Market és un, ja ho diu la paraula, és un market d'estiu que ja fa força anys que ens movem per aquí la Costa Brava. El puesto fixe, diguéssim, era Sagaró, però estàvem una mica més amunt, era el que pertanyia a Platja d'Aro, que era allà al parc de Sant Ramon. I després hem estat a Pals, estem a Pals encara, hem estat a Palamós, a Palafrugell, una miqueta itinerant.
0: I aquest any, com dèiem, hi ha hagut aquest canvi d'ubicació, i esteu en una ubicació immillorable, podríem dir.
1: Doncs sí, després de 8 anys d'estar al parc de Sant Ramon, hem aconseguit baixar fins a la platja. Estem ben bé davant de la platja del Parc de les Dunes, just davant de la Taverna del Mar, i el que dius tu, la ubicació és immillorable. És un plaer estar treballant i puguem veure el mar, no? Les vistes i tot. És una meravella. La veritat és que estem molt contents.
0: I a veure, per la gent que ens escolta, que vulgui visitar, què s'hi pot trobar? Quines paradetes, que es fan tallers, es fan actuacions musicals, què s'hi fa?
1: Sí. Engeguem a les 6 i no parem fins a la 1 i anem empalmant. Primer fem, normalment a primera hora, més a primera hora, cap a quarts de 7, fem coses pels nanos, tallers. Avui em penso que hi ha el pintacares, fem papiroflexia, tallers de fang, coses per la canalla. Després a les 8 tenim una actuació que a partir d'avui, els 3 dies que ens falten, avui dissabte i diumenge, hi ha el Màgic Andreu fent la màgia, que, bueno, si no l'heu vist mai, és genial.
0: I tant, i tant.
1: Per la màgia és un showman, no? I després al vespre, doncs, tenim una actuació musical en directe que em penso que avui és rumba. Uh-huh. Però cada dia, doncs, demà tenim DJ, que és dissabte. Hem tingut blues, pop, covers, bueno, és molt entretingut, no parem en tot el rato, sí.
0: A veure, explica una mica... No, digues, perdona.
1: Bueno, és molt entretingut, no parem.

0: els hi fem doncs les fires o el que calgui. Uh-huh. I bé, perfecte, uh-huh. Molt contents de la feina, m'agrada molt, tinc la sort de poder treballar en una cosa que m'encanta. Uh-huh.
1: Veu obrir aquest any dimecres, dia 5, esteu obert sí. fins dia 9 aquest diumenge també.
0: Fins diumenge, sí.
1: Aquí a Sant Pol, sí. I després a Pals, des del 19 fins al 25, si no m'equivoco.
0: Del 19 fins al 25, sí, sí, sí. Tenim una setmaneta al mig, no és per descansar, és per muntar i desmuntar, que la necessitem, i després ens n'anem cap a Pals, com l'any passat i com l'anterior. Serà el tercer any a Pals ja.
1: El màrquet és el mateix a Sant Pol i a Pals?
0: Bueno, el màrquet és el mateix, el que passa que les parades doncs no totes venen, o venen algunes que aquí no han vingut, per dates, per la gent s'organitza, i ben bé totes les parades no són les mateixes, però l'essència del màrquet, tot, o sigui, les actuacions i el funcionament de tallers, tot és sempre igual a l'industrial, és un ambient molt familiar, vull dir, busquem un ambient relaxat.
1: Mm-hmm. Ahir a la pluja us devia fer una mica la guitza, no?
0: Buf, ahir va ser un dia tremendo, doncs perquè amb tanta pluja i tant de vent vam arribar i la veritat és que no vam poder obrir, vam tenir que estar esperant, hi ha gent que és viu lluny i fora i llavors ens va tenir que marxar, però els que ens vam quedar a les 9, quan va escampar, vam obrir i sí, sí, vam estar fins quarts d'una, la mar de bé, i encara va venir força gent, que jo em pensava que ja a la tarda donar-la per perduda, i no, encara a última hora hi havia, estava força animat.
1: Home, la gent
0: que esperem també... que avui
1: sí, esperem que avui sigui millor, sí.
0: Sí, esperem que avui sigui millor i no tinguem ni vent, ni pluja, ni res, aviam.
1: Doncs Gemma, esperem que avui sigui millor, que també passi bé el cap de setmana aquí a la nova ubicació de l'Industrial Market a la platja sí. de Sant Pol, i després també que vagi molt bé per Pals. Gemma, et deixo.
0: Moltes
1: que crec
0: gràcies,
1: que tens...
0: us esperem a tots,
1: Crec que tens bastanta feina a fer aquest dia, així que et deixo que vagis a treballar i que vagi molt
0: perfecte.
1: Bé, una abraçada.
0: Molt bé, us esperem a tots. Gràcies.

0: De cap a cap, el ritme que necessita la teva tarda.
1: Estem arribant ja gairebé, falten 5 minuts només per les 7 de la tarda. Nosaltres ens acomiadem aquí, una nova setmana, al de cap a cap de Taronja Ràdio Girona, al 94.4, i de Ràdio Capital de l'Empordà, al 95.6. Avui us ha conduït al programa un servidor, Joan Coll, però no patiu, que dilluns ja torna el titular, torna Joan Bosch, no patiu. Res, que passeu un molt bon divendres, una molt bona tarda, un molt bon cap de setmana, i gaudiu, que aquest cap de setmana hi ha un munt de festes majors, un munt de festivals, un munt de concerts i un munt de propostes. Nosaltres acabarem amb Com de Jane i també, al final, amb ACDC, You Shook Me All Night Long. Que vagi

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
6: Mana, mana.
7: Maxil·la Estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
10: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians.
1: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
0: música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
0: Informació i entrades a visitbagú.com.
1: Fira d'Indians a Bagú.
2: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancis Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost, estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost, també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
8: Amb Marc Clapés.
7: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
8: La primera llista.
9: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm mil històries, les

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
2: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu. On el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
0: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
5: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
6: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir.
8: Cal deixar empremta.
7: Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio.

festa toca bailoteos. Estàs escoltant La Xalana de Ràdio Capital amb el petardo número 1, en Marc Clapés.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Lego. Lego.
1: Ets a bord de la xalana de Ràdio Capital, la festa més petarda del Baix Empordà, amb el nostre timoner, en Marc Clapés.
2: Desde que era bien pequeña,

0: Ets a bord de la Xalana, de Ràdio Capital, la festa més petarda del Baix Empordà, amb el nostre timoner, en Marc Clapés.
1: J-Lo!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: No tinc paraules amb aquesta selecció musical. Això és la Xalana de Ràdio.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les dues.
2: Déu-n'hi-do, quina cançó que acaba de sonar. Ai, no estic preparada per això.